tó ibi tí a ó rí mọ lórí ètò àlùjọ fún tòní nìyí ǹjẹ́ títí di lọ́jọ́ mẹ́jọ tí a ó tún máa pàdé mo ń step aside báyìí títí di ìgbà náà tèmítọ́pẹ́ gentleman olódodo ọmọ olúmúyíwá ló ń kí yín pé ó dìgbà.